0: Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
1: ¿Y si tu futuro empezara hoy? En CHF Centro Formativo te preparamos para trabajar en soldadura y electricidad con formación práctica y profesores con experiencia en la industria. Empieza hoy tu profesión. CHF Centro Formativo, en Villarreal, calle Arcadi García 21.
2: Coneixes Alerta Cas? L'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil amb la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà amb només prémer un botó. Contactes amb la policia local, però a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist, tens informació en temps real del trànsit, comunicacions oficials, alertes meteorològiques per saber com actuar. La teua seguretat